0: Son las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. El gobierno español rechaza tajantemente las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Fuentes de exteriores recuerdan que ambas ciudades forman parte de la soberanía y la integridad territorial de España y son también territorio de la Unión Europea. La respuesta llega después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahi, haya vuelto a afirmar que Ceuta y Melilla constituyen un derecho histórico y geográfico de Marruecos. Son palabras de Ouahi en la televisión pública marroquí, que propuesto además crear una comisión de diálogo con España para abordar el futuro de las dos ciudades y lograr, según sus palabras, su retorno al seno de la patria. Exteriores asegura que esta posición española ya ha sido trasladada a Marruecos a través de los canales diplomáticos. Y el gobierno central y el de la ciudad de Ceuta tratan de hacer efectivos los recursos temporales para atender a quienes siguen sin un alojamiento adecuado, pero mientras tanto muchos migrantes han vuelto a la playa del Trampolín o siguen deambulando por la ciudad. Judith Sunderland, directora asociada de Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de la organización Human Rights Watch, lamenta que todavía muchos de los migrantes siguen sin tener acceso a información y sin ser identificados.
2: Sin acceso a información sobre sus derechos en la mayor parte y sin ningún triaje todavía completo, digamos, serio para identificar a todas las personas.
0: Más asuntos de los incendios. Hasta ahora está previsto que comience el CECOPI del incendio de Segorbe, en Castellón, que es el que más preocupa en estos momentos. Los equipos de extinción tratan de controlar un incendio que ha obligado a evacuar el municipio de Gativa, en Valencia, la amenaza que se sitúa sobre la Sierra de Calderón. Javier Teruel, buenos días.
3: Buenos días. Unas 30 personas han sido llevadas al polideportivo de Bétera. Otros se han ido a sus primeras residencias o han optado por ir a viviendas de familiares a otros municipios. También se ha evacuado a 11 jóvenes de un centro de menores tutelados y a 14 personas dependientes o vulnerables que han sido trasladadas por medios sanitarios a la residencia de Carlet. Juan Carlos Valderrama es el conseller de emergencias de la Generalitat Valenciana.
4: La población ha sido evacuada y aquellas personas, tengan en cuenta que es un municipio también turístico, estival, y muchas de las personas es su segunda residencia y se ha evacuado aproximadamente a 1.000 personas.
3: En el caso del polideportivo de Bétera se disponen de 200 camas para dar cabida a las personas desalojadas.
0: Gracias, Javi. Mejor es la situación en el incendio de Las Hurdes en Cáceres, que ya se da por estabilizado el índice de gravedad potencial, que ha bajado a su nivel mínimo, a cero. Ya no existe riesgo para la población. Queda atrás la situación de mediados de semana, cuando por el violento y el rápido avance del fuego las llamas saltaron a Castilla y León, a la provincia de Salamanca. María Paredes, buenos días.
5: Buenos días. Sí, a última hora de la tarde de ayer se daba por estabilizado. Eso sí, con prudencia, porque el incendio aún no se ha dado por controlado ni extinguido. Según las primeras estimaciones, se han quemado unas 4.250 hectáreas y el perímetro ha alcanzado los 48 kilómetros. Fernando Manzano, secretario general de Emergencias de la Junta de Extremadura, ha calificado la estabilización como una gran noticia.
6: El terreno es muy abrupto, tiene muchos picos de sierra, hay muchas lenguas que han caído hacia un lado y hacia otro de esos picos de sierra. Por tanto, la medición se hace muy, muy difícil de hacer.
5: La estabilización ha permitido levantar los confinamientos y los vecinos han podido regresar a sus casas.
7: Estamos contentos para casa ya.
8: Un alivio porque no han sido muchos días, pero bueno, se preocupa uno.
9: Que te permitan volver, pues significa sobre todo una cosa, que todo ha vuelto a la normalidad.
5: Entre las posibilidades, no se descarta que el fuego haya sido intencionado.
0: Gracias, María. Un apunte de servicio público. Reabierto el tráfico en la AP66, la que conecta León y Asturias, después del cierre total establecido la pasada noche entre los kilómetros 112-84 en el túnel del Negrón por desprendimientos producidos en el interior del túnel. No ha habido heridos, según ha confirmado la Guardia Civil. Miramos al exterior. Sin acuerdo en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, eso implica, Javier Jiménez, la entrada en vigor de los aranceles del 50% impuestos por Donald Trump sobre unos 20.000 millones de dólares en productos canadienses.
10: Sí, buenos días. Ambos países acusan mutuamente del fracaso de las conversaciones. Desde Washington responsabilizan a Ottawa de negarse a cerrar un acuerdo ya pactado a principios de semana. El primer ministro canadiense Mark Carney ha afirmado que el paso atrás se ha producido después de que el equipo estadounidense haya propuesto cambios a última hora, una decisión que Carney ha calificado de injusta y antieconómica. Como respuesta, Canadá va a aplicar aranceles equivalentes del 50% dólar por dólar para proteger a los trabajadores y el gobierno va a presentar medidas adicionales de ayuda para empresas.
0: Es todo, sigan informados en esta sintonía también en la web en rtv.es.
1: Radio 5. Catalunya.
11: Bon dia. La Costa Daurada pateix l'embat de les darreres pluges torrencials. Més de 100 litres per metre quadrat en poques hores deixen carrers negats a Torredembarra, Comarruga o al Vendrell. Tres persones ferides de diversa consideració han estat rescatades pels bombers a Roda de Barà, un mur ha cedit i han quedat atrapades. Afectacions també a l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders, inundada, que obliga a tallar la circulació de les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i també regionals. Incidències també a la xarxa viària per acumulació d'aigua en alguns trams. A l'AP7, a Riera de Gaià, hi ha un carril tallat en sentit Tarragona. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat i demana extremar les precaucions. Ampliem la previsió per aquest dissabte. Emet Jordi Oriós, bon dia.
12: Bon dia. Avui a Catalunya s'esperen ruixats i tempestes que poden ser molt fortes i persistents al litoral de Tarragona durant el matí i podrien afectar també a zones veïnes com el sud de Barcelona o el prelitoral, a més de continuar fins al final del dia, això sí, perdent intensitat. No es descarten tampoc ruixats i tempestes fortes o molt fortes a l'oest de la depressió central al final del dia. Pel que fa a la resta, cel ennuvolat disminuint d'intervals ennuvolats. Avui les temperatures, les màximes aniran en ascens al vessant nord del Pirineu, en descens a la resta i amb pocs canvis a la meitat oriental. S'esperen màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. De cara al diumenge s'espera que pugin una mica aquests valors. Pel que fa al vent, d'avui tramuntant a l'Empordà, fluix variable a la resta, amb intervals de nord-est a zones del litoral i intervals d'intensitat moderada al terç sud. És una informació d'AEMET.
11: Tres persones han estat rescatades pels bombers a Roda de Barà després de caure un mur per les fortes pluges que han escombrat el litoral tarragoní. Han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques i traslladades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una persona es troba en estat crític, una en estat greu i una tercera menys greu. Al Vendrell, al Baix Penedès, han caigut 100 litres per metre quadrat en 3 hores, inundada també l'estació de trens de Sant Vicenç de Calders, que obliga a tallar la circulació de diverses línies de rodalies, com l'R2 Sud, R4, també l'R13, R14, R15, R16, R17 i alguns trens regionals. Carrers negats a Torredembarra, Comarruga o Creixell. Els bombers de la Generalitat han atès prop de 200 avisos relacionats amb la tempesta, la majoria concentrats a les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès. També hi ha un carril tallat a l'AP7 a Riera de Gaià, sentit Tarragona, per acumulació d'aigua a la via. L'Agència Catalana de l'Aigua, de fet, ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès perquè es poden produir augments sobtats del cabal de riu Rieres i Barrancs, i municipis com Roda de Barà, Creixell i el Vendrell també habiliten espais per poder acollir persones desallotjades. Són les principals incidències a hores d'ara de la tromba d'aigua que obliga a activar l'alerta de l'Inuncat. Des de Protecció Civil demanen extremar la prudència, evitar zones inundables, també desplaçaments innecessaris i consultar la meteorologia en cas de fer activitats a l'aire lliure. Les pluges d'aquest agost han estat ben absents durant un mes de juliol de rècord, recordem, ha estat el més càlid dels últims 75 anys i un dels més secs. Però juliol també ens deixa un altre rècord, el turístic. Cristina Martín.
13: Els viatgers estrangers ajuden a sumar un cop més un juliol de rècord. Prop de 2,7 milions de turistes han visitat Catalunya. És la xifra més alta que han registrat mai els hotels des que l'Institut Nacional d'Estadística recull dades. Malgrat aquest rècord, les nits d'hotels s'han mantingut estables en comparació amb l'any passat. Això implica que els turistes han fet estades més curtes, segons indica el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Bracer.
14: L'única cosa que hi ha una miqueta per preocupar-se, entre cometes, és que es redueix la els dies d'estada, tot i que bueno, a nivell de facturació els hotels continuen facturant perquè els preus dels hotels són els que són, no van incrementant-se.
13: Els preus fa anys que no afluixen i la tarifa mitjana diària per habitació se situa ara en els 150 euros a Catalunya, un 6% més cara en només un any. A Barcelona, una habitació costa més de 186 euros la nit.
11: Barcelona, escenari aquesta tarda de dues concentracions ben oposades, la que promou el grup d'extrema dreta Save Europe Act i, precisament en contra d'aquestes ideologies, la que organitzen entitats antifeixistes per deixar clar, com diu el seu lema, que Barcelona és antiracista, Barcelona és antifeixista. Llorenç Llop.
15: La plataforma d'extrema dreta Save Europe ha anunciat per aquesta tarda a les 7 una manifestació a favor de l'Europa blanca i la reemigració. Una hora abans, a les 6, diversos grups antifeixistes han convocat una contramanifestació. L'objectiu és impedir l'entrada del Front Ultra a la plaça Sant Jaume. Marc és el portaveu de la coordinadora antifeixista de Barcelona.
16: Sí, esperemos que la gente que aún le quede un poco de seny entienda que no podemos seguir tolerando esto y que no podemos poner una vía fácil o no podemos allanar el terreno para que vuelva algo que en el pasado fue catastrófico, ¿no?
15: Davant la tensió generada per aquest acte, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu policial per garantir la seguretat dels assistents. El govern ha advertit que posarà en coneixement de la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que tingui lloc durant la manifestació.
11: I 200 treballadors de la presó de Brians 2 s'han concentrat aquest divendres a les portes del centre per reclamar més seguretat per als funcionaris davant el repunt d'episodis de violència registrat durant aquest mes d'agost. Núria Alcalà.
17: Sí, els treballadors exigeixen al Departament de Justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a totes les àrees de la presó i no només a les d'accés restringit, tot plegat després de l'agressió a una funcionària per part d'una visitant a la zona de comunicacions de Brians. Juanjo és treballador del centre penitenciari.
18: Cada setmana estamos en el candelero, cada setmana hay un caso y esto no puede seguir así. Hay que cambiar las políticas de la Generalitat con las prisiones y si hace falta cambiar y renovar la gente de la Dirección General, pues adelante.
17: La concentració convocada per la plataforma Maria Blava ha servit per reclamar un reforç de la plantilla i més conseqüències davant els eventuals atacs. Només aquest mes d'agost, el sindicat SICAP ha denunciat una agressió a un funcionari al menjador de Brians el passat 8 d'agost i una altra al centre penitenciari de joves el 12 d'agost.
11: I més qüestions, un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona demostra els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura per combatre la soledat i millorar també el benestar emocional. Ana Banyeres.
19: El projecte Receptes buscava respondre a les necessitats socials i emocionals de persones que viuen en entorns urbans en soledat. I el que s'ha vist és que el contacte directe amb la natura, amb activitats en parcs, jardins o altres espais naturals, redueix aquesta sensació de soledat i especialment en persones en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, però encara més quan es fan de forma grupal. Jill Litt, coordinadora de l'estudi.
20: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
19: Es confirma que las intervenciones preventivas frenan las malalties físiques y mentals.
11: En esports espanyol, Real Madrid aquesta nit a quarts de 10 a Cornellà al Prat. El tècnic Manolo González assegura que els seus homes toquen de peus a terra després de la primera victòria a la Lliga davant el Llevant. Sobre el rival, el Real Madrid diu cal una bona defensa i aprofitar les oportunitats en atac.
21: Que atacar bé demà és molt important. Que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
11: Recordem que és el debut del Real Madrid en Lliga. Demà també s'estrenarà el Barça en la competició domèstica, ho farà al camp de l'Elx. A segona divisió, derrota del Girona al camp del Còrdoba per 2-1. Els de Quique Álvarez van maquillar el marcador al minut 85 després d'una actuació molt fluixa i poca precisió en defensa. El torn del Sabadell demà contra el Castelló. I encara en futbol, el Barça s'endú el Gamper femení després de superar el Brighton per 3-1. Amb gols de Brooks, Claudia Pina i Graham Hansen. És l'últim test abans de començar la Lliga el cap de setmana vinent. L'ambició de l'equip ben amunt. Paraula de capitana, paraula de Patrick Guijarro.
22: Somos conscientes que han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más.
11: I en ciclisme, primera etapa de la Vuelta que arrenca a Mònaco amb una contrarrellotge individual de gairebé 10 quilòmetres enguany amb quatre catalans, David de la Cruz, Marcel Camproni, Pau Miquel i Marc Brusté.

Trèvol actua aquesta nit a quarts d'11 a Sitges en el marc de la Festa Major. El quartet defensa la seva proposta folk de l'extra radi amb fusions instrumentals i lletres reivindicatives com aquest pas doble dels turistes. Fetes al congelador. L'octubre del 2023 van guanyar el concurs Sons de la Mediterrània de Manresa i així van finançar el seu primer disc. Qui omple un estadi no és pas un graller. El seu segon disc ha vist la llum a mitjans d'aquest any sota el títol Folk d'Extra Radi. A mi sí que m'agrada. Amb Trèvol ens acomiadem. Jo saben que passin un molt bon dissabte.

0: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
1: Bon dia. Fins a 267 litres d'aigua acumulada a Roda de Barà. Pluges intenses i localment concentrades a quatre municipis. El Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Aquí han resultat ferides tres persones, dos de greus, s'han caure un mur al passeig marítim de la població. Com a conseqüència de les pluges, s'ha hagut d'evacuar un càmping i una discoteca i s'han habilitat punts d'acollida als municipis afectats. La inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders s'ha obligat a suspendre la circulació de trens ja restablerta. L'aigua ha afectat també el trànsit a l'autopista a P7 i continuem mirant al cel. Les precipitacions s'han desplaçat cap a les Terres de l'Ebre. Molta precaució, sobretot pel que fa a la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris i allunyar-se de zones inundables. En uns minuts parlarem amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil de la Generalitat. Abans repassem la previsió de l'EMET amb el Jordi Urios.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya, probabilitat de ruixats i tempestes ocasionals al Pirineu a la tarda i cap al final del dia a la meitat oest de la depressió central, sense descartar-se que siguin forts o molt forts ruixats. A la resta, intervals de núvols amb algun ruixat residual al litoral sud de Tarragona. Pel que fa a les temperatures, les màximes en ascens al nord del Pirineu, en descens a la meitat occidental i amb pocs canvis a la resta. Avui s'esperen màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 a Barcelona, 28 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà la tramuntana a l'Empordà i de component est a la resta amb intervals moderats cap al terç sud. Demà diumenge no es descarten ruixats a Tarragona a primera hora o al Pirineu i altres punts de l'interior cap al final del diumenge on podran ser localment forts. Pel que fa al cel, a la resta, poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al matí a la meitat occidental i núvols d'evolució a l'interior a la tarda. Les temperatures demà a la nit no baixaran de 23 graus a Barcelona i Tarragona, 20 de mínima a Lleida, 18 a Girona. Les màximes demà en lleugera ascens. És una informació d'EMET.
1: Gràcies. Amb la Dara Ortega a les vies de so, el Santi García control central. Comencem.
0: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
3: S'està tornant a la normalitat, encara no hi som del tot, però en qualsevol cas s'hi està tornant. I el capítol més important, el que ens preocupa més, és les persones doncs, ferides, molt particularment una d'elles, de la caiguda del mur, que és una persona menor que està en pronòstic evidentment reservat.
1: És el conseller Ramon Espadaler, reunit aquesta hora amb els alcaldes dels municipis més afectats per les pluges torrencials d'aquesta nit i matinada al nord del litoral tarragoní i al sud del Baix Penedès. Hores d'ara, els equips municipals treballen per restablir la normalitat total en aquesta zona afectada pel temporal. El conseller descarta de moment que s'hagi de declarar zona catastròfica. Laura Zurriaga.
4: Riuades sense precedents a Roda de Barà, on s'han registrat fins 267 litres d'acumulada. Hi ha hagut 7 atesos pels serveis d'emergències i 3 persones han estat traslladades a l'hospital en estat menys greu, greu i crític. Pere Virgili, alcalde.
5: Formen part d'un mercadet que hi ha a les nits al port. Han hagut d'ingressar la filla doncs, a l'hospital Joan 23. Sabem que evoluciona favorablement i esperem que, doncs, que en poques hores o dies no sé, pugui doncs, fer la seva vida normal.
4: Un centenar de persones continuen al poliesportiu municipal després de ser evacuades aquesta matinada d'un càmping. Evacuació massiva també al Vendrell, on han caigut 140 litres en 3 hores. Més de 100 joves han passat la nit a una escola i s'ha atès una quinzena de conductors de vehicles. Kenneth Martínez, alcalde.
6: De cotxes entre 10-15 tranquil·lament, eh? Del torrent només un, o sigui, atrapada en una riera només un. Els altres ha sigut que, clar, el nivell de l'aigua ha pujat molt en alguns carrers i que ha desenvoltat d'aigua. Llavors, en algun cas, han abandonat el cotxe i s'han refugiat doncs, en un portal on sigui, en altres casos hem hagut d'anar a buscar-los.
4: Veïns afectats al Vendrell i també a Creixell.
7: Tinc tots els baixos de 3 pams inundats. I ara posa a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua. Si fos aigua, rai. És aigua bruta i aigua amb cloaca i amb insectes i amb tot.
8: Hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat. Bueno.
4: A Torredembarra també s'han registrat 120 litres. A la zona costanera dels 4 municipis desperfectes als carrers, a les platges, a hotels i també a càmpings. Al balanç, 30 atesos pels serveis d'emergència, 700 trucades al 112 i 270 serveis realitzats pel cos de bombers.
1: Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Després d'una nit i matinada complicades, quina és la situació a hores d'ara? Les precipitacions s'han traslladat cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre, oi?
9: Sí, ara la precipitació s'ha traslladat a la zona del Montsià i Baix Ebre i mentre el seguiment de les afectacions es puguin produir, de moment està descarregant amb una intensitat molt inferior a la que hem vist aquesta matinada a la zona de Tarragona i del Penedès.
1: Han estat unes pluges localment intenses, concentrades a quatre municipis, el Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà. Aquí tenim els dos ferits més greus, és així?
9: Sí, és correcte. És on s'han concentrat la major part de les precipitacions, que han estat molt intenses i molt continuades en poques hores, i que han fet que es disparessin el nombre de serveis i trucades al 112, superant les 750 trucades i més de 450 actuacions que han dut a terme els operatius, bombers, SEM, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i policies locals per poder atendre totes les persones que anaven quedant atrapades en vehicles, se li ajuntaven alguns baixos, en càmpings, tenien incidències de trànsit.
1: S'ha hagut de desallotjar un càmping i una discoteca, oi?
9: Correcte, s'ha desallotjat una discoteca al Vendrell, aproximadament entre unes 100 i 150 persones que han estat traslladades per part del municipi amb autocar fins a l'escola del poble. Ja hi han estat ateses fins que han cessat les pluges, s'han reobert les carreteres i han pogut retornar pels seus propis mitjans. I després també hem tingut 100 desallotjats més al càmping Arc de Barà, a Roda de Barà, que han estat traslladats també per part del municipi fins al poliesportiu municipal i allà han estat atesos conjuntament amb policia, amb protecció civil, policia local i Creu Roja, i que han anat retornant progressivament en el càmping a mesura que l'aigua ha anat disminuint el seu calat.
1: De quantes persones estarien parlant desallotjades?
9: Aproximadament comptem unes 300 persones, aquestes que hem parlat, entre 100 i 150 al Vendrell, les 100 més d'aquest càmping, i després també hem tingut diverses persones que han estat ateses, ja sigui en alguns dels municipis, a Creixell, també, per exemple, no? També s'ha fet un petit centre d'acollida en el casal municipal, de persones que havien quedat, atrapades amb el seu vehicle i no podien continuar el seu trajecte, o que estaven al carrer i que necessitaven una zona de xopluc.
1: I pel que fa al nombre de ferits, quin seria el balanç?
9: El balanç de persones ateses pel SEM són de 7 persones, que han estat ateses i traslladades a centres sanitaris. Destacable l'incident que hem tingut en el port de Roda de Barà, on la caiguda d'un mur ha afectat a 3 persones. Una d'elles han estat més greu, que també ha caigut el seu trasllat hospitalari.
1: Hi ha hagut afectacions viàries que ja estan resoltes, ens deia. Vosaltres recomaneu restringir la mobilitat, evitar desplaçaments innecessaris, sobretot vies inundables.
9: Sí, ara principalment a la zona on està plovent, no? El que recomanem a la gent és que en els moments en què hi ha aquesta gran intensitat de pluja o quan ja s'ha produït aquesta pluja, s'evitin els desplaçaments i passar i evitin creuar zones inundables, zones on hi hagi aigua acumulada, no? Perquè és fàcil que s'hi puguin quedar atrapades amb el vehicle i hem de tenir aquesta màxima prudència i també evitar tot el que és baixar a garatges, a plantes baixes o zones on podem tenir també aigua acumulada que ens pugui provocar alguna incidència.
1: Els municipis afectats per aquestes pluges d'aquesta nit passada diuen que mai havien vist res d'igual. Vosaltres ja havíeu avisat? No sé si fins i tot la previsió es va quedar curta davant de la magnitud de la tempesta. A partir d'ara, què podem esperar? Fins quan estarem amb aquest avís meteorològic?
9: L'avís principal per aquesta intensitat de pluja i que ens dona l'alerta per poder activar el pla Inuncat finalitza a les 2 del migdia. Aleshores pararem fins a les 2 del migdia a veure quina és la situació i si no s'han produït més incidències, i amb la informació que ens doni el Servei Meteorològic de Catalunya, el 112 i la resta d'operatius, ja decidirem si cal rebaixar i podem passar el pla amb una prealerta, perquè les precipitacions poden continuar en la tarda i durant la nit i matí de demà, però ja es preveu una intensitat inferior.
1: D'acord. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més coses, els Mossos d'Esquadra reforçaran avui la vigilància a Barcelona, on aquesta tarda hi ha prevista una concentració convocada per una associació xenòfoba que propugna una Europa blanca sense migrants. El govern vol vetllar perquè la mobilització no es converteixi en una mostra d'odi i violència. La convocatòria és a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Jaume, on una hora abans hi ha convocada una contramanifestació de grups antifeixistes. Llorenç Llop, bon dia.
10: Bon dia, setmana marcada per la tensió prèvia que s'ha viscut al voltant d'aquestes dues convocatòries. La plataforma d'extrema dreta Save Europe, d'origen neerlandès que defensa l'Europa blanca i la reemigració, té com a objectiu arribar a la plaça Sant Jaume a les 7 de la tarda per mostrar una pancarta gegant de 400 metres quadrats on es llegeix "La reemigració salva Europa". A aquesta mobilització s'hi ha adherit l'organització juvenil catalana anomenada Reconquista. Abans, a les 6, s'ha convocat la contramanifestació promoguda per diverses associacions antifeixistes. La seva intenció és silenciar els discursos d'odi i impedir l'entrada del grup ultra a la plaça. Marek és el portaveu de la coordinadora antifeixista de Barcelona.
11: Pretendemos que no puedan entrar a plaza Sant Jaume a ofrecernos un, ni estéticamente ni simbólicamente, un discurso de odio, ¿no?, en el pleno centro de Barcelona.
10: De cara a l'acte d'aquesta tarda, reforçarà el dispositiu dels Mossos d'Esquadra. El govern ha advertit que traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant la manifestació.
1: I avui fa tot just una setmana dels aldarulls al parc de les vies de Lleida, que van acabar amb 5 ferits i una dotzena de detinguts. L'últim passa a disposició judicial avui mateix, un jove de 19 anys. Arran d'aquests fets, s'ha reforçat la vigilància a Lleida amb un dispositiu especial dels Mossos i la Guàrdia Urbana, que es mantindrà fins dilluns, com a mínim. En paral·lel, la Paeria ha iniciat un procés de mediació amb la comunitat pakistanesa. L'origen del salt d'arull seria la protesta dels comerciants pakistanesos, cansats dels robatoris, diuen, que pateixen per part d'un grup de menors magribins i espanyols. Pepa Sant Genís.
12: Al llarg d'aquest cap de setmana es mantindrà el dispositiu de reforç de la vigilància dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana al parc de les vies de Lleida, on hi van haver aldarulls fa una setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, explica que aquest dilluns valoraran si mantenen el dispositiu i també analitzaran amb el govern de la Generalitat el seguiment dels menors entre 14 i 17 anys que, segons l'alcalde, són de famílies desestructurades i han estat implicats en els aldarulls.
13: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. El dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions, i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
12: En paral·lel, l'Ajuntament de Lleida s'ha reunit amb membres de la comunitat pakistanesa de Lleida per demanar la seva col·laboració. El conflicte al parc de les vies es va iniciar perquè comerciants d'origen pakistanès s'haurien cansat dels repetits robatoris per part d'aquest grup de menors. El Han és un d'aquests comerciants pakistanesos.
14: Bien, estamos satisfechos y esperemos que se actúen como lo han prometido, no solo hablen, estamos animando a gente que vayan a denunciar más. El problema ha sido porque personas habían recibido una paliza, le habían quitado móviles, dinero.
12: Arran els aldarulls es van detenir 12 persones, entre menors i membres de la comunitat pakistanesa, que han quedat en llibertat amb càrrecs.
15: Tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega. Junts encara podem canviar com Catalunya tracta la seva gent gran.
1: Aquest missatge de l'actriu Assumpta Serna a les xarxes socials s'ha fet viral i s'ha convertit en una espurna per denunciar els retards en el reconeixement del grau de dependència a casa nostra. En molts casos, els afectats moren abans d'arribar a cobrar la prestació. Les reaccions d'altres famílies afectades han estat tan nombroses que l'actriu ha creat una plataforma de denúncia. Maria Gómez.
16: En 10 dies ha recollit prop de 1.800 testimonis. No buscava res en concret, però s'ha trobat amb realitats molt diverses que l'han colpit. D'una queixa en particular, publicada a xarxes socials, ens ha explicat que neix una entitat, Plataforma Daurada, amb l'objectiu de donar resposta a un problema greu i generalitzat.
17: El que es vol és que hi hagi una qualitat amb els serveis i una dignitat humana, no? I llavors això és un canvi també de xip.
16: La força social és evident i demana que els polítics actuïn el més aviat possible.
17: Unes ganes, no solament el pressupost, cos, saps? Unes ganes de realment, bueno, regirar la situació, no? I puguem tenir al final de la nostra vida, pues, perquè tinguem una dignitat, una autonomia, no sé, una seguretat.
16: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació, segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
18: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
16: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any. La llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
1: Avui fa anys la dona més gran de Catalunya, 112 anys. Es diu Carme Noguera, va néixer a Olot el 1214 i va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana. Va ser infermera durant la Guerra Civil. Viu en una residència de Taradell amb la seva filla, però fa només 7 anys, amb 105, encara es feia al dinar i es valia per si mateixa. També estudiava idiomes, anglès i francès, i ha cantat en una coral fins fa només uns mesos. Explica que va voler conèixer la dona més longeva de Catalunya i del món, la Maria Branyes, que va arribar als 117 anys i ho va aconseguir. Sobre el secret per viure tants anys, ha dit això a l'Agència Catalana de Notícies.
19: Vaig menjant, vaig dormint i vaig treballant com tothom. No feia per res més.
1: Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, hi ha més de 3.000 persones centenàries a casa nostra. La Carme n'és ara mateix la més gran. El Festival Perifèria Cultural recupera la balada d'en Soler Sugranyes, una òpera de butxaca de Jaume Llats que ressegueix els últims anys de vida d'aquest militant anarquista mort a trets el 1976 quan intentava travessar la frontera amb França. El muntatge va estrenar-se el 2022 i ara torna als escenaris renovat, coincidint amb els 50 anys de la mort d'Oriol Soler Sugranyes. Aquesta nit es representa a Perafita, el Lluçanès, Marta Orquín.
20: Aquesta òpera de butxaca explica la manera de les antigues balades els últims anys de vida d'Oriol Soler Sugranyes, militant anarquista i company de militància de Salvador Puig Antic. La Guàrdia Civil va matar a trets el 1976 aquest activista quan estava a punt de creuar la frontera francesa després de fugir de la presó de Segòvia amb una vintena de presoners, la majoria d'ETA. Un episodi de la nostra història recent no gaire conegut del que vol deixar testimoni aquesta creació del compositor Jaume Llats.
21: No oblidar les persones que, com ell, als 27 anys hi van deixar la vida per uns ideals. Això no vol dir que n'haguem de fer un mite o una reivindicació, però sí que ens ajuda a reflexionar sobre qui som, què volem i sobre aquesta figura de l'home revoltat que també ha definit Albert Camus. Una cançó
20: vull cantar. La vida tràgica de l'activista, ni heroi ni sant, l'explica aquesta balada amb polifonies tradicionals i melodies contemporànies. El muntatge, estrenat el 2022, ha tornat aquest any coincidint amb el 50è aniversari de la mort de Soler Sugranyes, amb alguns canvis escènics i musicals, com ara un cor de 6 veus que encarna de forma col·lectiva el personatge.
21: Mirant-ho amb els ulls de la reflexió i amb els ulls d'una estètica musical moderna basada en músiques tradicionals catalanes, però també amb elements de composició meva.
20: Polifonies i quatre instruments, com la xalapart i la triquitixa basques, sonaran aquesta nit no a dalt d'un escenari, sinó al mig d'un prat de Perafita. En una vetllada de Perifèria Cultural cobrirà la cantautora Arxar Casas. Yeah.

0: I avui és el dia gran del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, que se celebra a Roquetes. És la 33a edició d'un festival que fusiona territoris d'arrel ebrenca, balear i pirinenca. Pilar Ribas.
1: Per les festes de Sant Jaume teníem l'arròs pirbat.
2: El plat fort de la jornada és aquest, l'estrena del nou disc Jota per Cobla, de Quico el Celi, el Noi i el Munt de Ferreries, acompanyats pel so mediterrani que aporta la cobla Reus Jove, dirigida pel mestre Marcel Caselles. La cita és a l'Hort de Cruells, a partir de les 9 de la nit, amb l'entrada gratuïta. Artur Gaia, líder dels Quicos, parla del disc.
3: Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats, que penso que serà un complement per a un collage fantàstic.
2: Gaia, que és codirector del Tradicionarios, parla de la bona salut de la música tradicional.
3: La programació transmet la força d'unes generacions d'artistes, de músics, que fa entre 10 i 15 anys van començar en el món de la música d'arrel i que avui estan ocupant els primers llocs del panorama, no?
2: Les mallorquines Pitxorines, guardonades amb dos premis en The Rock, obriran la vetllada al mateix escenari amb temes del seu nou disc, Safalda Girada.
0: I arriba el torn per al Barça i el Real Madrid en la Lliga. Aquesta nit a Cornellà al Prat, l'Espanyol rep el Real Madrid i el rebut de José Mourinho. I demà, ells, Barça, per començar la defensa del títol, Jorge Agüero.
4: Què tal, Olga? Molt bona tarda, sí. I mira, anem per una qüestió d'immediatesa. Primer amb l'actualitat blaugrana, perquè fa una estona acaba de parlar Hansi Flick en la primera roda de premsa d'aquesta temporada, que com era d'esperar ha tingut el protagonisme de Julián Álvarez. Instal·lacions del Futbol Club Barcelona, Ciutat Esportiva Joan Gamper. Germà García, bona tarda.
5: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs sí, una roda

0: fet de que pugui anar a fitxar algun jugador, perquè s'havia pensat, especulat, amb el davanter colombià Luis Suárez de l'Sporting de Portugal, però sembla ser que és per un tema familiar, que ha viatjat a Lisboa, la seva família viu allà precisament, i en altra ordre de coses, pel que ha dit Hansi Flick en la roda de premsa, compta perquè doncs l'ha etzibat una resposta molt dura quan se li ha preguntat per Alejandro Valde, tot dient que, o deixant entreveure, que no té el compromís necessari com per poder comptar amb ell, i per tant, doncs, que necessita quelcom més, ha dit, necessita millorar i molt, i per tant, doncs, veurem si compta amb ell o no de cara a aquests propers partits. També ha dit que compta amb Joao Cancelo, que per cert aquest matí ha rebut l'alta en quant a la Lliga de Futbol Professional.
1: Un bon repàs de nom, sens dubte, el que ha fet Hansi Flick, però massa enllà, germà, del que ha estat la pròpia roda de premsa, encara no tenim convocatòria per al viatge a ells, però el que sí que s'ha confirmat aquest matí és que Hansi Flick tindrà el seu abast a tota la plantilla, és a dir, tots estan inscrits a la Lliga.
0: Sí. Sí, sí, de fet, avui en l'última sessió preparatòria, abans de debutar demà al camp de l'Elx, doncs ha pogut comptar amb tota la plantilla. Joao Cancelo i Anthony Gordon han estat inscrits a la Lliga aquest mateix matí, també han participat de la sessió preparatòria. Pedri ho ha fet al marge del grup, i segons ens han explicat, i el mateix Hansi Flick ho ha dit, l'esperen ja per dilluns, és a dir, que podria estar disponible per jugar dijous vinent al Camp Nou contra l'Atlètic Club de Bilbao, partit ajornat de la primera jornada de Lliga. Bissiwo és l'únic que falta per inscriure per uns problemes burocràtics que s'han de resoldre en les properes hores, i tant Bissiwo com Tunkara com Orian Goren han entrenat amb el filial. En canvi, Álvaro Cortés, Xavi Espar, Brian Fariñas, Jordi Pasquer i Hamza Abdelkarim han treballat amb el primer equip. I com deies, la convocatòria demà a les 11 del matí per marxar més tard cap a Elx, on jugaran, recordem, a 2:15 de la nit contra un Elx que també té alguna baixa, com Iago Santiago, com Adam Boyar, i el dubte del seu capità, de Pedro Vigas, recordem que té nou entrenador i que per tant s'espera que sigui un Elx molt diferent al de l'any passat.
1: Doncs així les coses a Can Barça. Gràcies, germà.
0: Bona tarda.
2: El Barça debuta demà, Jorge, però el Real Madrid ho fa avui i ho fa a casa de l'Espanyol, que arriba molt cofoi després del gran resultat de la primera jornada.
1: Ha inflat els ànims de la pericada, la golejada 3-0 contra el Llevant diumenge passat. També està molt present el record de fa dues temporades quan es va guanyar per 1-0 l'equip blanc a Cornellà al Prat, i és per tot això que Manolo González veu així el partit.
3: Bueno, miedo ninguno, al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición, y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo, entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia, ahí está el palmarés, y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, es un partido también motivante a la vez, y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
1: Quique García i Javi Puado són baixa en la davantera per lesió. Lele Cabrera, el central i capità, també s'ho perd, recordem, per sanció. Aquest matí el club ha comunicat el traspàs del central Miguel Rubio al Valladolid de segona divisió, i sobre el seu futur, precisament, en va parlar nit Omar El Hilali a Radio Gaceta de los Deportes. Això contestava quan era preguntat El Hilali pel nostre company Paco Pérez sobre el futur, i així també analitzava després la figura de Manolo González amb Josep Capel al lateral dret de l'Espanyol.
4: Pues ya te digo, muy centrado aquí, la verdad que tema renovación no sé nada, y ya te digo, muy contento aquí, con muchas ganas de este año, de afrontarlo de la mejor manera posible, de hacer cosas bonitas con este club, y a partir de ahí la gente sabe que yo soy muy perico, me identifico mucho con los valores de este equipo, y bueno, tampoco hay que ser muy, muy, muy listo para saber que soy un perico más, y que bueno, lo que tenga que ver, o sea, lo que tenga que pasar, pasará.
5: Es una continuidad de proyecto, ¿no?, esta temporada.
4: Sí, obviamente, al final a toda la gente que le preguntes por él te va a decir lo mismo, es una persona muy directa, muy sincera, te va a decir todo a la cara, cuando toca reírse es el primero, pero el cabrón cuando toca meter, te mete sin pensarlo. Al final eso es lo que quiere un jugador, que cuando toque meter chicha le meta, y cuando estemos todos de risa pues que sea el primero.
1: Molt honest, Omar El Hilali, Olga. Bueno, el Real Madrid, recordem, amb 6 cares noves a la gespa, també amb una cara nova a la banqueta, tot i que aquest és un vell conegut, José Mourinho, que analitzava l'objectiu de la temporada.
6: Tenemos 4 competiciones y terminar una temporada sin trofeos
7: en el Real Madrid no es una temporada exitosa.